m'estic perdent el nord. Gràcies a tu ara crec en la sort. Anem de viatge.